0: Senyor, Joan, en encor.
1: Que bonita maraca, mama.
2: No, t'aguantin-hi molt.